0: Ràdio Balear, la nostra ràdio.
1: El municipi de Sant Joan ha viscut un relleu a la valia previst dins el pacte de govern signat entre més per Sant Joan i el PSPSOE en el començament de la legislatura. Després de 3 anys amb Richard Thompson en el capdavant de l'Ajuntament, Catalina Perelló ha assumit la valia durant aquest darrer any de mandat. Avui conversam amb ella, amb la nova valia.

0: les del Partit Socialista Sant Joan.
1: El canvi de batllia estava previst dins el pacte de govern. Com valora aquests anys de feina compartida amb Richard Thompson?
0: Pues molt bé, molt, sempre ha estat molt bona sintonia i com ara. És que no s'ha notat més que l'únic que hem canviat és el nom de Balla per Bellesa, sí. I el nom de Richard Thompson per Catalina per allò. Sempre ha hagut molt bona sintonia perquè ja vam establir el pacte i l'acord de pacte pues, fins ara pues, ha estat superbé i estic molt contenta. Que dir, no, és que quasi no s'ha notat tampoc molt el canvi perquè ja sí. Tot hi havia ja una bona fluïdesa.
1: Està tot rodat, diguéssim, no? I aquesta bona unió, no?
0: Sí, cap problema. Sí, no, la veritat que ha estat molt bé. Sí. La veritat que sí, i continuar amb això, sí.
1: Durant el seu discurs va destacar la importància del diàleg i el treball conjunt. Quina serà la seva manera de liderar l'Ajuntament durant aquest darrer any de legislatura, Bellesa?
0: Pues serà exactament igual com estem tenint fins ara, dir cada regidor durà les seves àrees, jo he agafat les àrees que du en Richard i he agafat les meves, que és educació i representant de la mancomunitat, sí. I per l'altre tot funcionarà més o menys igual, és a dir, dialogant i establint un diàleg amb els veïns i veïnes de Sant Joan, i no, és que canvis no se'n faran molts perquè sí. No, un any tampoc no, i fins ara tot el que ha funcionat pues perquè s'ha de canviar.
1: I ara mateix, quines seran les prioritats més immediates que s'ha marcat?
0: Pues mira, ara mateix pues ja per començar ja vam trobar les festes de Sol Caballa, sí. I Sant Joan Palós, i com que jo tancat la regidoria de festes, pres ara fer feina per les nostres festes patronals que són a mitjan d'agost. I després pot seguir fent feina per dur el poble net i que tot estigui més o manco així en les condicions adequades per als nostres veïnats i veïnades.
1: Hi ha qualque projecte iniciat durant aquesta legislatura que consideri especialment important acabar abans de les pròximes eleccions, Bellesa?
0: Bueno, ara nosaltres ja és un projecte que dues la regidoria de món rural i neteja i sostenibilitat, que és el punt verd, que si tot va bé d'aquí pot ja serà una realitat. Després tenim en marxa el projecte que vam impulsar de la biblioteca municipal, també a mirar que se pugui acabar si tot va bé a final d'aquest any.
1: Sí.
0: I després ara han sortit les noves subvencions d'espòs i espais i molt segurem per veure quines són les directrius que hem de seguir i quines quins projectes sol·licitarem.
1: En el seu discurs de la presa de possessió com a Bellesa va adreçar unes paraules en els grups de l'oposició assegurant que tindran les portes obertes. Com pensa fomentar el consens en aquells temes clau per al municipi, Bellesa?
0: Pues mira, nosaltres som un poble petit i això a vegades és més fàcil que potser a pobles més grans o a ciutat, no? Pues com fins ara, ben que dir, les portes estan obertes, si jo en el menester qualque cosa que necessiti un consell, pot ser li demanarà, i ells, que qualsevol cosa constructiva, o qualsevol cosa que ells trobin, ells, com sempre, tindran les portes del meu despatx, com van tenir les d'en Richard, per qualsevol consell que mos puguin donar, o qualsevol suggeriment, de manera constructiva.
1: Quins són avui els principals reptes que afronta el municipi i bueno, quines mesures planteja per donar-hi resposta i solucions?
0: Vale, el nostre problema principal és el problema de l'aigua, com a més que res per les fuites que tenim i les coronades que ja són bé, i ja s'ha intentat i s'ha fet moltes millores, però hem de lluitar també, hem de seguir fent feina en tot això, i jo crec que és una de les coses més necessàries en aquest moment, per la mancança, quan ja han sortit a premsa de problemes d'aigua, nosaltres encara no en tenim, però la zona de la mancomunitat del Pla, crec que hem d'agafar consciència de tot aquest tema, després se neteja i el tema de carrers, i donar una resposta a tots els problemes que tinguin Sant Joanès i Sant Joanès.
1: Que creu que porta el fet de ser la primera dona socialista que ocupa la batllia del municipi?
0: Oh, jo crec que suposa, pues, és molt difícil contestar en aquesta. Sí.

0: pregunta, no. Però jo crec que, no sé, jo crec que en igualtat, i crec que tampoc no ha de ser una cosa molt, molt substancial, sinó
1: sí.
0: L'important és que com a Partit Socialista tenim un tarannà progressista d'estar a prop de la ciutadania, i com a dona pues, estic molt contenta perquè perquè no n'hi ha moltes de belleses, i que així la dona ja va ocupar càrrecs que fins ara per norma general els ocupaven més els homes. Però bé, estic molt, la veritat, ja ho vaig dir en el meu discurs, estic molt orgullosa de ser com a dona i del Partit Socialista de Mallorca.
1: La política municipal i municipis com a Sant Joans, aquí també es coneix pràcticament tothom, no? Bellesa,
0: sí, sí,
1: i aquest contacte personal amb la gent és continu, no?
0: Sí, és continu, i a més aquests 3 anys i jo continuaré fent feina perquè sigui una continuïtat d'aquest diàleg i aquest bon enteniment en tots els nostres veïnats i veïnades. I és, això és un acord progressista i anem a lluitar per durar el terme fins al final de la legislatura.
1: Només un any que per davant, antes de les eleccions, quina empremta li agradaria deixar en aquesta etapa en el capdavant de l'Ajuntament?
0: Pues, m'agradaria deixar l'empremta que he fet tot el que he pogut per ajudar i per millorar el nostre poble.
1: I una darrera qüestió, quin missatge voldria fer arribar als veïnats i veïnades de Sant Joan en aquest inici de mandat com a alcaldessa?
0: Pues que confiïn, que farem feina tots junts a l'equip de govern per ells, i que qualsevol suggeriment i qualsevol cosa que vulguin, pues ells ja ho saben, me poden trobar per el carrer o poden venir en el meu despatx quan vulguin.
1: Catalina Perelló, moltes gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres. Molta sort en aquesta nova etapa en el capdavant de l'Ajuntament de Sant Joan. I, bueno, li desitjam això, que tinguis molta sort i que, a més, ens pugui seguir atenent, si ho creu oportun, per seguir-nos oferint tota l'actualitat del municipi, d'acord?
0: Sí, sempre les nostres possibilitats, les portes sempre estan obertes i quan pugui vos atendré.
1: Perfecte.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies a vostè. Adéu, bon dia.
0: Adéu, bon dia. Adéu. Radio Balear.
2: Descubre los programas de formación profesional presenciales y online del Colegio Luis Vives. FP Auxiliar de Enfermería, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Educación Infantil, Marketing Digital y Publicidad, Programación Multiplataformas con especialidad en Inteligencia Artificial y muchos más. Infórmate en colegioluisvives.es. Colegio Luis Vives, excelencia académica.
3: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.

0: Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
1: El Consell de Mallorca aprova la llei per regular l'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents. Planifiquem el futur de les nostres carreteres.
0: Consell de Mallorca. Fem feina entre tots i per a tots.
2: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.

0: Ràdio Balear.
1: Esbrollador.
0: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
0: En Esporles, Paseo del Rei número 10, restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
2: Aquest 29 de juny, Escorca celebra la festa de Sant Pere, patró del municipi. Vine a gaudir d'una jornada plena de tradició, cultura i natura al cor de la Serra de Tramuntana. Participa a l'ofici solemne de Sant Pere, gaudeix dels concerts i actes culturals amb els emblemàtics blauers de Lluc i descobreix les activitats familiars i rutes guiades per un entorn únic. Festes de Sant Pere Escorca, tradició, patrimoni i emoció en un entorn incomparable. Organitza Ajuntament d'Escorca.
3: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
4: Escúchanos en radiobalear.es.
0: Radio Balear, sa nostra música.

veig fil d'or. M'enamora els matins quan m'entrega el cor. La dona que viu amb mi és tot una estrella,

0: I a Marratxí ja s'està respirant ambient de festa perquè han arribat les festes de Sant Marçal d'enguany, d'aquest any 2026. Una de les cites més esperades del calendari del municipi. Música, cultura popular, activitats familiars, esport i molta participació veïnal. Complen aquests dies Sant Marçal i diferents nuclis del municipi. En volem conèixer tots els detalls i per això avui ens acompanya na Carmen Canyelles. Ella és regidora de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament de Marratxí. Benvinguda, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bueno, per començar, quin esperit tenen enguany les festes de Sant Marçal i en quina idea s'ha dissenyat el programa, Carmen?
1: Bé, jo crec que l'esperit és des de cada any que intentam mantenir governi qui governi, i és l'esperit aquest d'un municipi tan dispers com és el nostre, de Marratxí, en tant de nuclis de població, són les festes com es uneixen realment a tots com a poble i com a municipi, no? Com dic, un municipi tan dispers, i la Marçal és com el lloc i les festes de referència del nostre municipi. I el programa està dissenyat realment per totes les edats, i participen, com bé ha dit vostè, clubs d'esport en les seves exhibicions de final de curs. Després també tenim mostres de pintura i fotografia de les mestresses de casa, l'exhibició o l'exposició, perdó, dels bonsais, i activitats, bé, tenim els dos dies de verbena grans, que són demà divendres i dissabte, demà és la nit de rock català, i avui també tenim el marrotxí. I realment de festes són quatre dies per a tots els públics. Després aquest cap de setmana també tenim festes infantils, aquàtiques i la Holi fest per totes les famílies, i jo crec que sincerament és un programa pensat, com dic, per tots els marratxines i marratxineres i tota aquella gent de Rau de Silla com es vulgui acompanyar, però sobretot, com dic, per totes i cada una de les franges d'edat que tenim en aquest municipi.
0: En aquestes festes de Sant Marçal també hi ha molt de pes de la tradició i de la cultura popular. Quin paper hi tenen enguany les ballades, xeramiers, pregó, els actes del dia gran?
1: I d'Espregó va ser dilluns amb el Club d'Esplai Utopia Jovent, que com sabeu du 23 anys en el nostre municipi, i la veritat és que la trobada d'aquest pregó i els sus a les festes va ser molt emocionant, veure l'església de Sant Marçal plena de gom a gom amb infants de totes les edats i que van cantar la seva cançó d'Esquirol. Jo crec que va ser molt emocionant, i sobretot aquesta unió de fer poble. I després també les ballades. Nosaltres tenim aquí 5 grups de balladors, i tant a les nostres festes de Sant Marçal com a la Fira del Fang és ineludible que hi participin, perquè, com vostè diu, són part de la nostra cultura i de les nostres arrels i el nostre patrimoni, i allà han de ser sí o sí.
0: Una altra part important del programa són les activitats familiars i també infantils. Com s'ha pensat aquesta programació perquè tothom, petits i grans, hi trobi el seu espai?
1: Bueno, pues des de l'àrea d'esports també aquesta setmana, aprofitant que no hi havia escola i que mos queia dins el programa de festes, s'han inaugurat oficialment les tres piscines municipals, i demà, bé, les dues primeres ja han passat, que varen ser dilluns i ahir, i demà a la piscina de la Cabana, aprofitant, com dic, que els infants encara no tenen, o sigui, que ja no tenen escola i que no han començat les escoletes d'estiu, hi ha festa de 10 a 8 amb DJs infantils, música ambient i també castells aquàtics per totes les edats, sobretot per els nens petits, no? Jo crec que les festes també és un moment de trobar aquesta conciliació familiar i també de trobar aquestes activitats en famílies, no només que hi vagin els infants, sinó que els pares també gaudesquin de l'experiència, perquè al final la festa Holi és veritat que està dirigida en els infants, però la nostra experiència d'aquests 3 anys mos diu que els pares també s'hi fiquen dins la festa i que s'ho passen pipa com els infants.
0: I aquí, en aquestes festes de Sant Marçal, Carme, també juga un paper protagonista les entitats locals. Podríem dir que aquestes festes són un reflex, no?, del teixit associatiu i de la participació, no?
1: Exacte, com comentàvem en el principi, nosaltres obrim la porta sempre a tot aquest teixit associatiu, perquè pensam que és una part molt important en el nostre municipi i, evidentment, a qualsevol altre municipi o poble. Totes aquelles bandes o aquells llocs allà on l'administració, per desgràcia, pues no arriba, perquè no tenim tant d'efectius ni tantes mans, no? Aquest teixit associatiu, tant esportiu com de gent gran, com, per exemple, varen tenir la trobada de gent gran de les activitats amb 900 persones en la Rola de Sant Borí, que jo crec que això és tot una fita aconseguida, no? I en el final és un moment també de retre homenatge i d'agrair en diversos moments puntuals, com per exemple, com dic ahir, la gent gran, tota la tasca que venen realitzant any rere any, però sobretot durant tot el curs, no? En el final ens ajuden molt a omplir el programa de cultural i esportiu, amb exhibicions i competicions del nostre municipi, i evidentment, com dic, és un moment important en aquestes festes, pues, que participin, que se sentin part del nostre orgull de pertinència que tenim, i sobretot que la gent també és un altaveu perquè els conegui, tota aquella gent que encara pues, no coneix un club esportiu o no sap què ha de fer en el seu temps lliure, igualment en les associacions, les mestresses de casa, les ballades populars, crec que és un altaveu també i una manera de reir-li la feina feta durant tot aquest curs.
0: I el 30 de juny és el dia gran de Sant Marçal. Quin moment destacaria especialment d'aquesta jornada final?
1: Jo he de destacar tot el dia, perquè el dia 30... No, és vera, el dia 30 de juny és vera que és el dia principal del nostre patró, com bé diu vostè, i en el final, des de la plantada dels gegants, que és a les 10 i mitja fins a les 12 del vespre que acabam en l'espectacle lumínic, està tot pensat pues, per això, perquè la gent gaudesqui. Sí que un moment important, degut a que les festes, pues, en el final, reten homenatge en el nostre patró, et la missa solemne, i després en sortir ja un vermut per tot aquella gent que hagi assistit a missa pues, per celebrar el nostre patró, com bé dic, i després ja a Soro Baixa, vespre, hi ha l'actuació d'Agustín El Casta i l'espectacle Luminit dels Drons, que jo crec que això ja és com el fi de festes, i però bueno, en general el programa de dia 30 és més que complet.
0: Carme, per acabar, una invitació en els veïns i veïnades de Marratxí i com no també a la gent de fora.
1: Sí, exacte. Jo convidam sempre des de l'Ajuntament a gaudir d'aquestes festes, que són les primeres de l'estiu d'aquí, perquè ara després ja cada associació de veïnats i cada grup de festeros ja començam fins setembre, cada cap de setmana organitzar els nuclis, però aquestes sí que són les que organitza l'Ajuntament i les que se'n mereixen per damunt de tot els marratxines i marratxineres. I com vostè diu, pues, convidar evidentment a tots ells i a tothom d'arreu de Silla com es vulgui acompanyar en aquestes festes tan importants per nosaltres.
0: I d'allà ho saben, les festes de Sant Marçal, que han arribat amb un programa ben complet per viure a Marratxí des de la música, la tradició, la cultura popular i la convivència. Carme Canyelles, regidora de Cultura i Patrimoni, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Balear i que siguin unes molt bones festes, d'acord?
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.
0: Arribam a la una, temps de notícies, i després continuam amb més matinal aquí a la sintonia de Ràdio Balear.

0: Can canoli, can canoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
1: Can canoli, can canoli, restaurante italiano, can canoli, can canoli. Qué bueno, can canoli, can canoli, can canoli. En Santa María, can canoli.
2: Giancannoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
1: Restaurante italiano, italiano, italiano.
3: Giancannoli, Giancannoli, restaurante Giancannoli.
1: Qué bueno, Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli.
0: Italiano, italiano, italiano.
4: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La Llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis. 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.
5: Sa Nostra Ràdio, 44 años contigo. Visite nuestra sección de gala de tarde. Lo mejor de los 80.

0: Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. Molestias con Pérez, ninguna. Problemas, menos.
1: Aquest 29 de juny, Escorca celebra la festa de Sant Pere, patró del municipi. Vine a gaudir d'una jornada plena de tradició, cultura i natura al cor de la Serra de Tramuntana. Participa a l'ofici solemne de Sant Pere, gaudeix dels concerts i actes culturals amb els emblemàtics blauers de Lluc i descobreix les activitats familiars i rutes guiades per un entorn únic. Festes de Sant Pere Escorca, tradició, patrimoni i emoció en un entorn incomparable. Organitza Ajuntament d'Escorca.

Ja són aquí les festes de Sant Marçal. Marratxí celebra el seu patró amb música i activitats per a totes les edats. Concerts amb Natxa Pop, Alfred Garcia, Pol de Gai i l'humor d'Agustín El Casta. Festes aquàtiques, ballades populars, correfoc i després de molts anys torna la cursa de carretons. Del 18 al 30 de juny viu la festa, viu Sant Marçal. Més informació a marratxí.es, Ajuntament de Marratxí.

0: Ja són aquí les festes de Sant Marçal. Marratxí celebra el seu patró amb música i activitats per a totes les edats. Concerts amb Nacha Pop, Alfred Garcia, Pol de Gai i l'humor d'Agustín El Casta. Festes aquàtiques, ballades populars, correfoc i després de molts anys torna la cursa de carretons. Del 18 al 30 de juny viu la festa, viu Sant Marçal. Més informació a marratxí.es, Ajuntament de Marratxí.
1: Sa Nostra Ràdio, 44 anys contigo.

0: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
1: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.

Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis, 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.